Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: leche.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.
2: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Si acaricies la glòria amb la punta dels dits, ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Verdad 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

quedat mirant com respirava. I he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Det skal jeg lade på.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Ahora, dale al play.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. El Pont d'Octubre torna a posar damunt la taula un dels grans reptes del turisme a les Balears, allargar la temporada més enllà de l'estiu. Aquest cap de setmana els aeroports de les Illes operen més de 5.100 vols, que és una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. La davallada es nota especialment a Menorca, on alguns hotels ja han avançat el tancament. Els hotelers reclamen més connexions aèries per poder mantenir l'activitat fins a final de mes. A l'illa, però, també preocupa la falta d'interès dels turistes pel patrimoni històric i cultural, ho han notat. Mentrestant, el cicloturisme es consolida com una de les alternatives per atreure visitants fora dels mesos de màxima ocupació. Aquest cap de setmana, per exemple, les tres illes acumulen activitats vinculades a aquesta modalitat turística. Repassem ara altres titulars amb Álvaro Alonso. Bon dia.
2: Bon dia.
1: La Guàrdia Civil allibera a Eivissa 25 dones obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes.
2: La xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina i després els imposava un deute de 5.000 euros que havien de pagar exercint la prostitució. L'activitat es concentrava a Platja d'en Bossa.
1: Desconvocada la primera protesta dels sindicats de la sanitat privada a les Balears, prevista per dimecres davant la clínica Roger de Palma.
2: La patronal ha proposat reprendre les negociacions del conveni col·lectiu dia 16 d'octubre. Els sindicats decidiran després de la reunió si mantenen les altres dues mobilitzacions previstes.
1: Es reactiva el projecte de la pedrera de Sespartà i Eivissa. El govern ha tret a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental d'una explotació que preveu extreure més de 5 milions de tones d'àrids.
2: Els veïnats anuncien que destruiria un espai protegit i ja preparen al·legacions. El govern assegura que reprèn la tramitació per una sentència judicial, però que això no implica autoritzar la pedrera.
1: Mal de madre, d'Irene Baquer, guanya el premi al millor curtmetratge documental del Menorca Doc Fest, que ahir vespre va entregar els guardons a Mercadal.
2: El premi al millor documental de les Balears ha estat per l'últim Baquer de Hollywood, del mallorquí Jordi Nadal Perelló, que recupera la història d'un immigrant mallorquí als Estats Units.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Arrencam amb bones notícies, mai millor dit, perquè ara mateix ha acabat la cursa en Moto2, el gran premi d'Indonèsia de motociclisme, amb el tercer triomf consecutiu d'Izan Guevara, lo que li val ser ja el nou líder de la categoria Moto2. Sense cap dubte, una molt bona notícia per encertar un test pels esports, on també té protagonisme el Real Mallorca, que juga a les Palmes a les 6:30 a l'estadi Son Moix, i ho faran tots els equips amb la necessitat de guanyar si no volen perdre la pista d'Eibar i Castelló, equips que estan en accent directe i que han arrencat de forma pletòrica la competició.
1: Temps estable avui, però a partir de demà, atenció, perquè es preveu un canvi acompanyat de precipitacions. Cesc Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam un temps bastant tranquil la primera part de diumenge. Tindrem el cel poc ennivolat, però així com avancin les hores i, sobretot, a partir de migdia, tindrem cel una mica més tapat. A partir del vespre ja cel ben ennigulat, avui amb vent que bufarà del sud-oest, fluix en general, i amb una situació marítima bastant tranquil·la tindrem marejol. Les zones no passaran del mig metre d'altura. Pel que fa a la temperatura, la màxima puja una mica respecte a la que vàrem tenir ahir. Avui, temperatures entre els 25 i 26 graus. Per demà, una mica de canvi de temps, perquè arriben precipitacions, sobretot al nord de l'arxipèlag, a Menorca, i també al nord de Mallorca.
5: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol.
2: GMP merengueando, el merenguito.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Bon dia, són les 9. Els aeroports de les Balears operen aquest pont 5.165 vols. Són 122 manco que el mateix període de l'any passat. La davallada més important en xifres absolutes és a Eivissa, amb 50 operacions menys, mentre que a Menorca és on més es nota proporcionalment, amb una caiguda del 8,5%.
1: Precisament l'Associació Hotelera de Menorca demana als hotelers que allarguin la temporada i mantinguin els establiments oberts al manco fins al 31 d'octubre. La crida arriba després que alguns hotels hagin optat per tancar abans del previst a causa de les dificultats de connectivitat durant aquest mes. Escoltàvem el seu president, Sebastià Triay Fallas, i també Hugo Sánchez, el director regional d'operacions de Hyatt Hotels a Menorca, que explica l'ambivalència del mes d'octubre.
2: S'han d'arriscar, han de ser valents i han de ser solidaris, sobretot amb el personal.
3: Cada octubre és diferent, la verdad es que cada año dependemos mucho de la climatología, dependemos mucho de cómo viene el puente también de la hispanidad.
0: Els sindicats de la sanitat privada de les Balears han desconvocat la primera de les tres protestes previstes després que la patronal els hagi contactat per reprendre les negociacions del conveni col·lectiu. Les dues parts s'han citat el pròxim 16 d'octubre.
1: La concentració prevista per dimecres davant la clínica Roig de Palma queda, per tant, suspesa. UGT, Comissions Obreres, SATSE i USAE decidiran si mantenen la resta de mobilitzacions en funció del resultat de la reunió. De moment, continuen previstes les protestes del 21 d'octubre a Sant Joan de Déu i del dia 28 a la Creu Roja.
0: Més coses. El projecte per reobrir la pedrera de S'Espartà a Eivissa torna a estar damunt la taula. El govern ha tret a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental d'una explotació que preveu extreure prop de 200.000 tones d'àrids cada any durant tres dècades.
1: Els veïnats s'hi oposen i denuncien que la pedrera amenaça un entorn protegit i que mai no ha estat operativa. Fa dos anys l'executiu es va comprometre a tancar l'expedient per una sentència judicial no obligat a reprendre la tramitació. Els residents ja preparen al·legacions. El seu president, Pere Joan, explica els motius de la protesta.
4: Pensam que la millor regeneració és no rompre res d'així com està. Perquè és fet de regenerar vol dir que ja s'ha remputat alguna cosa, i aquí no hi ha lloc haver de rompre res. Hauria de ser la conclusió d'aquest tema. Però si la resposta política no ho és, doncs tal vegada tinguem que tocar instàncies europees perquè veguen el que es fa d'un lloc declarat protegit, el que es fa a un lloc com a Eivissa.
0: La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones a Eivissa que presumptament eren obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes per prostitució coactiva, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.
1: Segons els investigadors, la xarxa captava dones vulnerables, principalment veneçolanes joves, amb falses ofertes de feina. Quan arribaven a Espanya, els imposaven un deute d'uns 5.000 euros que havien de pagar exercint la prostitució. Les mantenien controlades amb amenaces i càmeres de vigilància. L'organització operava sobretot a Platja d'en Bossa durant l'estiu i en els escorcolls. Els agents han intervingut prop de 120.000 euros amb efectiu, drogues i material de vigilància.
0: Amb aquests apunts arribarem a les 9:04. És tot per ara. Tornem amb tota la informació actualitzada. A les 10 comença ara a IB3 Ràdio, La Gran Vida.
5: Més informació a ib3noticies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La policia local de Palma investiga un home de 55 anys per provocar un xoc frontal al camí de Can Palau, mentre conduïa begut. L'home va donar positiu en l'alcoholèmia amb una taxa de 0,75 mg per litre d'aire expirat, tres vegades superior al límit administratiu permès. Segons la policia, circulava pel carrer contrari perquè es pensava que era una via de sentit únic. El cotxe va topar frontalment amb el vehicle d'una dona que viatjava amb els seus dos fills menors. Totes van ser traslladats a un hospital per a una valoració mèdica. I a les Pitiüses, el nombre de papallones s'ha reduït en un 60% en els darrers anys. Per contribuir a protegir aquests pol·linitzadors, voluntaris del festival Que Celeste han creat un oasi amb plantes aromàtiques a Formentera. L'espai s'ha habilitat al recinte cultural de Sant Ferran i vol afavorir la presència d'aquest insecte. Un dels voluntaris que ha participat en la iniciativa és Nacho Estefani Urtiaga.
2: Aquest jardí de papallones està fet amb plantes aromàtiques i del que es tracta és que atraiga pol·linitzadors aquí a aquesta part de l'espai cultural de Sant Ferran i bueno, és per promoure la biodiversitat.
1: Des d'Ibiza Preservation indiquen que amb accions simples com deixar créixer les herbes del camp o plantar flors, tots podem ajudar a revertir la reducció dels pol·linitzadors. En àmbit estatal, EH Bildu i Esquerra Republicana han acordat evitar la coalició que es varen presentar al Senat el 2023 amb l'objectiu de defensar els drets nacionals i socials i fer front al bloc conservador. En canvi, la CUP planteja no concórrer a les eleccions el 29 de novembre, una decisió que sotmetrà a votació de la militància fins demà. Mentrestant, continua la incògnita sobre qui encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés. Avui a la baixa acaba el termini per presentar candidatures, mentre Gabriel Rufián manté el silenci sobre una possible integració al Front Ampli. Per la seva banda, Sumar anunciarà el seu candidat el 17 d'octubre i encara negocia com incorporar Podem. De moment, la seva líder, Irene Montero, ha intervingut en un acte de precampanya a Madrid amb el lema així de bàsic: pau, casa i feina.
3: Y de eso van estas elecciones, compañeras, de que la política se tiene que poner del lado de las personas, no de los negocios. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer Vox con los escaños que obtengan en estas elecciones? Van a proteger a los de arriba y os van a pedir a todas y a todos que estéis muy enfadados con el de al lado y con el de abajo.
1: En clau internacional, l'atac de les milícies hutís contra l'aeroport internacional de Riyadh per l'Aràbia Saudita ha deixat almenys 12 morts i 309 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer al país des de que l'Aràbia Saudita i els seus aliats van iniciar el cap de setmana passat una gran ofensiva militar contra els rebels al Iemen. Entre les víctimes mortals hi ha 4 ciutadans saudites i 8 persones d'altres nacionalitats. L'atac ha obligat a aturar temporalment l'activitat aeroportuària i evacuar part de les instal·lacions. Alguns dels ferits es troben en estat crític. I en cultura, el documental Mal de Madre d'Irene Baquer ha guanyat el premi al millor curtmetratge documental del Menorca Dog Fest, que enguany ha celebrat la 8a edició. El festival també ha distingit l'últim Baquer de Hollywood del mallorquí Jordi Nadal Perelló com a millor curtmetratge documental de les Balears. L'obra recupera la història de Joan Ribot, un mallorquí que va emigrar als Estats Units als anys 60 i va acabar vinculat a Hollywood. Els guardons es van lliurar ahir vespre a Es Mercadal després d'una edició en 16 curtmetratges documentals a concurs. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
4: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

peus. No sé, ho pots ben creure, si caminar al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya,

no ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca,

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Serena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis en part, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

estàs a nivell que gelós. Espera el tren que passa veloç, aixecant polseguera. Vigilo amb zel de man, que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basareda al teu àngel.

vida, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejat.

0: A continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam! Amb ganes de
0: viatjar. Benvinguts a un nou programa de Rondalles Viatgeres. En aquesta ocasió se tracta d'una segona part d'un programa enregistrat al Puig de la Morisca, Calvià, dins aquesta col·laboració amb les diferents ràdios municipals de Mallorca, en aquest cas concret Ràdio Calvià, que agraïm novament aquesta col·laboració. I ja vàrem emetre una primera part d'aquest enregistrament i ara escoltarem aquesta segona part que forma part del programa dedicat a la Mediterrània, repetesc, enregistrat al Puig de la Morisca, i per tant vos deixem amb aquesta segona meitat del programa que teníem pendent. Així que a gaudir d'aquest programa de Rondalles Viatgeres.

0: Bé, doncs ara jo us passaré a explicar el que és l'artesania. Com tenim l'artesania a la Mediterrània? Doncs és un territori on la creació artesanal durant segles ha donat una forma de vida i transmissió de coneixement. Des de ceràmica, des de treballs de la palma, de teixits, de cuir, de vidre bufat o xarxes de pescadors, objectes quotidians que expliquen les històries del treball, de la necessitat i també de la bellesa. Durant segles, els ports mediterranis varen ser intercanvi de tota aquesta artesania, que no només circulava en mercaderies, sinó les tècniques també, les eines, les maneres de com es feia tot, i aquests oficis es varen anar adaptant i enriquint amb influències de diferents cultures, que anaven arribant a través de la mà. I encara avui aquest llegat continua viu, i en molts pobles mediterranis, artesans i artesanes segueixen treballant el fang, la fusta, els teixits de diferents processos bàsics que feien servir generacions anteriors. Per exemple, tenim el Marroc a Fes i tenim la ceràmica, molt coneguda, amb aquests colors intensos i els seus patrons geomètrics. A Mallorca tenim la superconeguda llatra del Garbelló, que es transforma al final en senalles, en capells, i és un ofici tradicional molt vinculat al món rural. I a Itàlia, especialment a la regió de Murano, de Venècia, tenim el vidre bufat, que és un art reconegut arreu del món. A Turquia tenim teixits i catifes d'Anatòlia, que combinen tècniques antigues amb símbols plens de significat. I tots aquests oficis són una manera de mantenir la memòria dins dels objectes quotidians. Ara, Nama, si ens expliques una mica les festes i tradicions mediterrànies.
1: Sí, les festes i tradicions mediterrànies també formen part de la nostra història i de la nostra identitat cultural, no? Moltes festes neixen del cicle de la terra i dels canvis d'estació. Quan arriba l'estiu, canvia el temps, els pobles surten, la gent, no? Surten els pobles, pel carrer i se fa comunitat. A Mallorca, per exemple, tenim Sant Antoni i Sant Joan, que marquen l'hivern i el començament de l'estiu, amb foc i trobades en el carrer, com ja tots bé sabem. A València tenim les falles, complen la ciutat d'art, pòlvora i celebració col·lectiva. A Grècia tenim la Setmana Santa Ortodoxa, que es viu en processons, espelmes i celebracions també en els carrers i a les places. A Itàlia, el famosíssim Carnaval de Venècia, que transforma la ciutat en màscares, música i tradició. I hi ha un element que es repeteix a tot el Mediterrani, que és que la celebració, celebrar les festes, implica una diversitat de persones i de gent, que tots ens unim, que no hi ha diferències, que no hi ha distincions, i això crec que és un element bastant important a tenir en compte per tots els que som i formen part d'aquesta cultura, no? Anem a parlar una mica també enllaçant en les festes i tradicions, en la música.
0: Sí, la música és una part molt important de la Mediterrània, la dansa, la literatura, l'art. A cada poble hi ha anat deixant ritmes, instruments, històries, no?, musicals. A Grècia hi trobem el bouzouki, la música rebètica. Al món àrab hi trobem l'oud, les percussions, les melodies més orientals. A Itàlia tenim la cançó napolitana, que l'any passat Chiara ens la va venir cantant al tancament del programa d'Itàlia de l'any passat, i aquest any també ens ha dit que tornaria, vull dir que la vàrem poder escoltar, la cançó napolitana preciosa. La tarantela, l'òpera, i aquí a Mallorca i a Catalunya tenim doncs el ball de bot, les habaneres, la sardana, guitarres, les músiques populars mediterrànies, i també hi ha uns gèneres que han anat viatjant per tota la mà, el flamenc, el jazz mediterrani, les músiques balcàniques, però la Mediterrània va ser el centre del gran esclat cultural del Renaixement, i a ciutats italianes com Florència hi varen viure, recordeu, els Medici, que va protegir artistes, arquitectes, pensadors, i va impulsar una nova manera d'entendre l'art i el coneixement. Gràcies a aquest mecenatge varen créixer figures com Leonardo da Vinci, Michelangelo o Botticelli. La Mediterrània passava així de ser mà de comerciants a convertir-se també en mà d'idees, de ciència i de bellesa. I també hi trobem moltes danses. Hi trobem aquí a Mallorca, per exemple, el ball de Cossiers, el sirtaki a Grècia, o danses del nord de l'Àfrica. També trobem moltes arts escèniques que varen néixer precisament aquí. El teatre grec antic, per exemple, on les representacions populars al carrer, els titelles, les festes amb foc, música i dansa. I també tenim una gran onada artística com Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Miquel Barceló més recents, que s'han format al Mediterrani, tota aquesta gent amb una gran influència. Anem a xerrar una mica ara de literatura i de cinema.
1: Sí, una setmana més entram en aquest apartat, que també al final vos recomanarem dos llibres o dues lectures i dues pel·lícules. Començàvem amb literatura i de fet avui començàvem amb aquest, no?, recitant l'Odissea. Així que des d'Homè fins a la literatura contemporània, el Mediterrani ha estat una font inesgotable d'històries, relats de viatges, d'exili, d'amor i de retorn que tenen la mà com a escenari i sovint també com a protagonista. A l'antiguitat, l'Odissea ja descrivia el Mediterrani com un espai de travessies, d'obstacles i de retrobaments. Més endavant, autors com Albert Camus o Nikos Nathanstakis el van explorar com un lloc de pensament, identitat i conflicte. A la literatura catalana la mà també hi és molt present com a memòria i paisatge, per exemple, en Salvador Espriu converteix el Mediterrani en un espai de record, silenci i identitat en obres com Cementiri de Cinera, mentre que Baltasar Porcel situa aquí en el Mediterrani i a Mallorca com a escenari central de la seva narrativa. En quant al cinema, ha recollit aquesta mateixa mirada. Tenim els festivals de la Mostra de Venècia, un dels més antics del món, o el Festival de Cannes, han estat punts clau per donar visibilitat a històries mediterrànies i internacionals. També aquí a Espanya tenim el Festival de Màlaga, que han posat el focus sobretot en el cinema del sud d'Europa i de la cultura nostra i mediterrània. A través de llibres i les pel·lícules, el Mediterrani continua sent un espai narratiu viu, ple de veus que expliquen el món tal així com nosaltres el veiem. Així que llibres a recomanar avui tenim, com han començat amb l'Odissea, crec que és una lectura a recuperar i a posar, a fer una lectura en calma i en consciència, que avui mos ha fet la lectura Manuel Suárez. És un gran viatge en el Mediterrani, Ulisses travessa illes, tempestes, civilitzacions intentant tornar a Ítaca, un relat ple de mà, mites, aventures, que encara avui explica l'esperit del Mediterrani. I després una altra lectura és Ítaca, un dels poemes més emblemàtics de la Mediterrània. Cavafis converteix el viatge d'Ulisses en una metàfora de la vida. L'important no és arribar, sinó tot allò que aprenem durant aquesta travessa i el viatge, no? Les experiències i tots els coneixements que formen part d'aquest camí quan un decideix emprendre un viatge. I finalment, les pel·lícules que recomanem, Cinema Paradiso, dirigida per Giuseppe Tornatore, de l'any 1988. És la història d'un director que recorda la seva infància, és un relat sobre la nostàlgia, el pas dels temps i l'amor per al cinema. I l'altra pel·lícula, Sorba el grec, dirigida per Michael Kakoyannis, l'any 1964, és una de les pel·lícules que millor representa l'esperit mediterrani, la llibertat, la música, el ball i la filosofia de viure intensament. A més, es va popularitzar per el famós Sirtaki, creat durant el rodatge de la pel·lícula, que això és una cosa que també en Estel ho vàrem estar parlant i va ser com a molt anecdòtic, veritat.
0: Quan fèiem la primera temporada de Rondalles Viatgeres i fèiem Grècia, fent recerca vàrem descobrir que el Sirtaki va començar a popularitzar arrel d'aquesta pel·lícula, perquè explico tu si vols que l'Antoni...
1: Sí, Anthony Quinn estava lesionat d'un peu i va improvisar una sèrie de passos com a més lents i bé, en realitat aquestes passes que va fer són les que acabarien convertint-se en un símbol a Grècia i arreu del món.
0: Exactament,
1: no?
0: Així, era més folclòric.
1: Sí, exacte. Molt bé, idò, ara una vegada ja bé, us han recomanat com a cada setmana, passàvem també a un dels apartats més importants, perquè tota la resta també té molta importància, però un dels temes que nosaltres sempre hi dedicàvem una mica més de com a de pausa, no?
0: Sí,
1: que és sobre turisme responsable.
0: La recta final del programa, amb el tema clau nostre i sobre, com sempre fem aquest programa, que és sobre turisme responsable. I us volíem explicar quatre dades de la Mediterrània per als que us pot interessar com a turisme, no? Abans d'entrar en el debat sobre com promocionem el turisme a la Mediterrània, Hem de dir que no parlem només de viatges o vacances, sinó d'un fenomen que transforma profundament els territoris i que el Mediterrani és avui una de les regions de les més visitades del món. Tot i representar una part molt petita del planeta, s'hi concentra prop d'un 30% del turisme internacional mundial, que durant segles va ser espai de comerç i d'intercanvi, com hem anat explicant, on hi ha hagut grans destinacions turístiques globals que n'han format part. I això ha canviat la manera com viu tota aquesta gent, no? Perquè, sobretot Mallorca, vull dir, ha passat en els últims anys de ser una illa on hi vivia molta menys gent, a el que ara tenim. Les illes, les costes, els pobles, ja no són només espais habitats, sinó són marques, postals, experiències de consum ràpid i aquesta doble condició que genera riquesa i feina, sí, però que crea moltíssimes tensions cada vegada més visibles. A les Illes Balears ens arriben 18 milions de visitants anuals per una població que no arriba a 1,3 milions d'habitants. I a ciutats com Barcelona o Dubrovnik, alguns barris històrics han acabat saturats fins al punt que els residents denuncien la pèrdua del barri de tota la vida. A Venècia, per exemple, els dies punta poden arribar a 100.000 visitants en una sola jornada a una ciutat que fa anys que perd població resident.
1: Sí, així com deies, de fet, Venècia és un cas d'estudi i un cas de tenir en compte de quines coses s'han fet malament i quines coses tal vegada, per desgràcia, no? És un exemple en negatiu i que molts altres territoris de la Mediterrània haurien d'aprendre de què han de fer per revertir certes maneres.
0: Han arribat tard, Venècia, quan ha tingut tots els turistes i que ja ha marxat gairebé tota la població resident, han posat la taxa més alta turística d'Europa.
1: Sí, exacte, això és el que anava
0: l'any passat,
1: efectivament, per intentar limitar, exacte, i reduir el nombre de visitants. Endavant, Cristian.
2: Sí, però deixeu-me dir una cosa.
1: Sí.
2: Aquesta fórmula de l'ecotaxa, inicialment, idealment, pareix genial, no? Que vengui, que pagui i ja veuràs, no? I això té dos problemes. Per una banda, aquest mantra que diuen el turisme de qualitat, a mi m'agrada el turisme familiar, que és el que deixa d'on vens de debò i no genera problemes. El turisme de qualitat, quan comences a tenir molt de ric bufa, tens problemes molt grossos. Però és que les ecotaxes no tenen cap efecte dissuasori. Al contrari, resulta que es converteixen en una mica més de mel damunt del pastisset i totes les mosques hi van encara més. Les ecotaxes, i com més altes són, més atrauen el personal, perquè clar, dins del que és un paquet turístic, el que t'estan cobrant, és una misèria. T'haurien de posar una ecotaxa de 300 euros, perquè se notàs.
1: Sí, realment és així, però bueno, lo de ser ecotaxa, crec que després de tots els anys que ha costat implantar-la, crec que l'han de mantenir, perquè pràcticament quasi tots els països, o la majoria, per exemple, sobretot per Europa, moltes vegades quan tu contrates un allotjament a un hotel o no, qualsevol tipus d'allotjament, has de pagar una ecotaxa. Si després es dot bé que s'ingressen a través d'aquesta ecotaxa, se reverteixen a quina?
2: Bé,
1: se reverteixen d'una manera correcta, l'ecotaxa hi ha de ser.
2: No ho sé.
1: Quin se tapa un debat.
2: Clar, sí, no, és un debat interessant perquè, mira, a Mallorca tenim una cosa que no hi ha enlloc més del món, que és el coneixement del turisme. Un segle llarg de turisme de masses.
1: Sí,
2: ah, no, sí,
1: no, però això ja és d'allò, ens serveix
2: fa, de... Fa uns quants anys m'ha convidat la graciosa majestat britànica, tinc la convidada, a un congrés que feien a Gibraltar. Com que era Gibraltar i Gibraltar espanyol, d'espanyols no hi havia cap, hi havia una catalana. Però era un congrés que parlaven de com gestionar les petites illes, els petits territoris bàsicament de l'imperi, el que queda de l'imperi britànic. Són illes perdudes, moltes, en molts llocs del món. I un tema que hi havia molta gent que havia tingut experiències nefastes amb l'ecotaxa, perquè des que havien posat ecotaxes, draconianes i tal, s'hi aturen tots els creuers. I clar, una illa, les Malvines, van posar una ecotaxa de 18 lliures per posar el peu en terra. Dius, carai, sí, és que la gent ha pagat molt més. I l'únic que aconsegueix és que tots els creuers que van per allà, de cop i volta, tenim una destinació ecològica. Hi ha una illa que viuen 2.000 persones, en desembarquen 3.000, que van tots perfectament preparats per veure els pingüins, i se'n van tots a veure la mateixa colònia dels pingüins, que desapareixen, lògicament.
1: Clar, evidentment.
3: No em posicionaré a favor o contra de l'ecotaxa amb aquest nivell d'atracció, d'activitat, tal, però he de dir que des del punt de vista ja miro nostres, i dic, l'edifici que estem justament està construït en l'ecotaxa, bueno, s'imposa de turisme sostenible per ser més, més precisos, no? Perquè no és eco sinó turisme sostenible, que un poc distint, i de fet en arqueologia i en patrimoni no he fet els números i són ridículs, evidentment, si compars amb tot el que s'ha ingressat, però és veritat que tradicionalment un sector bastant poc finançat com els patrimonis culturals, algunes coses s'han estat fent que
2: no,
3: jo
2: trobo que sí. Sí, sí, naturalment. O
3: sigui, però he dit que l'altre no m'hi fico perquè no...
2: Jo el que no veig clar és el mecanisme
3: de completament d'acord. No.
2: Els dobbers que mou el turisme, com els de posar les polítiques fiscals, però que la taxa que pagues a l'hotel i d'això és molt visible, però fiscalment per fer coses més potents.
3: Aquí ja,
2: que passa que aquí els polítics ja que no s'atreveixen. No?
3: A títol personal i no a tal, el problema no són les ecotaxes, sinó que les altres taxes que hi ha no són suficients com per redistribuir les riqueses que entren aquí per turisme d'una manera adequada.
2: En aquest congrés que vos deia, record que me venia, per exemple, una senyora que era d'Anguila, que és una illa del Carib. Bé, quants visitants teniu en l'any? Què vol dir? Diu... quan arriba un avió? Un avió, cada 50 segons en surt un. I queda així estorada. No? Clar, quan li dones xifres, quan li dius la quantitat de gent que pot passar un dia per Sant Joan.
1: Assusta.
2: Assusta.
1: Assusta.
2: Ah, però a Mallorca tenim el coneixement, el know-how del turisme de masses. Hem vist tot lo dolent i tot lo bo. Ah, perquè aquella Mallorca de les pagesetes que anaven a collir olives, allò no va existir mai, eh? Era un país de fam i emigració i feudalisme. Afortunadament, tot allò es va acabar. I gent que diu, oh, i les possessions. A mi, quan una possessió són runa, no me sap gens de greu. Eh? Representa una monstruositat. Que tant de bo que hagués acabat abans.
3: Sí, socialment diré que sí, però bé, també té un model de gestió del paisatge.
1: Històricament, no? I patrimonialment.
2: Que la converteixin en museu. Sí,
3: sí. No, no, estic d'acord que encardina molt de dissimetries socials i polítiques i econòmiques brutals. No? O sigui, que vivia allà, no? De manobra, ja dic jo que no tenia una bona vida.
2: Aquelles sales tan sí, grans, no. On dormien 300 missatges.
1: Sí, però és cert també que en el final això representa una part de la Mallorca d'abans. No? I que això sí. També s'ha de
2: no, això sí, però s'ha d'explicar bé.
1: Nosaltres aquí una de les coses... No fer desaparèixer, sinó explicar-la, contextualitzar-la i que formava part d'una representació de lo que érem abans.
3: De les possessions, només se veu l'edifici no guapo i tal, això. Nosaltres aquí morís que tenim la cara B, no? Que jo li dic, clar. Que són les carboneres, que són gent que no tenia res, quan dic res és absolutament res, que es moria de fam, i el senyor, graciosament, també, no? li llogava un tros de terra perquè estigués allà i el poc carbó que tragués pogués viure, però era una misèria i era, vamos, fam i penúries a totes hores. Per tant, sí que és vera que s'ha de posar tot allà en... No?
2: I també és cert que aquesta misèria, en contra de totes les planificacions que feia el règim feixista, doncs es va acabar amb el turisme. I el turisme va portar uns aires nous, va modernitzar la societat, va obrir Mallorca al món, de cop i volta la gent va descobrir que el que ja sabíem d'abans, que el món és molt gran i estan tots connectats. De tal manera que a mi ni m'agrada la gent que és turismofílica malaltissa, se reuneixen als hotelers i diuen, mira, en venen més, un poc de calma, no? Però la turismofòbia tampoc l'entenc.
1: No, jo crec que per tots els camps i tot, no? En el final és lo que crec que s'ha de fomentar efectivament, és un equilibri. És a dir, com tu bé deies, nosaltres hem conegut aquí a Mallorca el que ha implicat el turisme de masses, des de la part positiva com des de la part negativa. Per tant, no me posaré damunt la taula que ho hagin de posar, que es posin les piles i que de veritat facin polítiques reals sobre turisme sostenible.
2: I
1: efectives, i que se puguin aplicar, perquè clar, idees tots en tenim moltes, però després que se puguin executar, que aquí és a vegades on entren en conflicte. No?
0: Tot el tema de fondejar les barques antigament, hi havia moltíssimes barques que fondejaven molt més cara, vull dir que ara ho teniu molt més protegit.
2: Bé, per exemple el fondeig de Montposidònia és una cosa, és absurd, és absurd, perquè fots un ferrató allà, o sigui, és una animalada, però llavors comencen a pastelatjar i no, i ara de fa poc tenim un real decreto que diu que, bueno, que si poses això que en diuen un ancoratge ecològic, és a dir, merda a la mà, no? Un ferro clavat allà, no? Que a més estarà sempre al mateix lloc, farà ombra, tirarà porqueries, és un desastre, però això cola com si fos ecològic. Escolta, les praderies de Posidònia, a part que estan estrictament protegides a la Unió Europea, i que jo sàpiga, encara ho som, de la Unió Europea, són molt delicades, i no en tenim tantes. I no me diguis que la gent quan surt a navegar no sap distingir això que a la mà se'n diu, a Mallorca se diu així, és blanc i és negre. Perquè tu veus que quan hi ha una praderia és es negre.
0: Exacte.
2: Escolta, tires ferratones blanc, això ho sap bé tothom, i la majoria de la gent ho respecta, la gran majoria de la gent ho respecta, ho han entès, que de vegades hi ha gent que lloga embarcacions i el xàrter que ho ha llogat no els hi diu, sí, és un problema, tenim un problema, però en termes d'educació ambiental, el tema de fondatge a la Posidònia ha estat un èxit, perquè realment crec que t'acostaria molt de trobar un mallorquí que sabent tot i es fa retorn damunt la Posidònia.
1: Sí, i tant. Jo crec. Bé, tot això que comentam és prou interessant i de fet veurem si arrel d'aquest petit debat que hem comentat veurem si obrim els ulls cap a la part política i veurem si tenim polítiques reals i que ens ajudin a millorar el territori. Així tot, també crec que és important, o creiem les dues, Nestel i jo, fer un petit incís sobre no només aquesta part, diríem, de conèixer la Mediterrània a nivell turístic, sinó també baixar a terra i parlar sobre refugiats, no? El Mediterrani ha estat durant milers d'anys una mà de comerç, de viatges i de trobada entre pobles, però avui també és una de les fronteres més dures del món. Cada any milers de persones travessen aquesta mà fugint de guerres, persecucions, pobresa o crisis climàtiques, especialment des de les costes del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient, intentant arribar a Europa en embarcacions molt precàries. La Mediterrània central es considera una de les rutes migratòries més perilloses del planeta i moltes persones hi han perdut la vida cercant simplement seguretat o un futur millor. És paradoxal pensar que la mateixa mà que durant segles va unir llengües, cultures i civilitzacions, avui també separa mons profundament desiguals. I aquí a Mallorca aquesta realitat també forma part del nostre dia a dia. Moltes comunitats arribades de diferents països mediterranis formen part de la nostra societat, de les escoles, barris i la nostra vida quotidiana. De fet, nosaltres mateixos també hem estat poble emigrant cap a França, Cuba o Amèrica. Pot ser entendre el Mediterrani és entendre això, que cap mà és només paisatge, també és memòria humana, esperança i supervivència.
0: És exactament així. La Mediterrània no és només una mar compartida entre continents, és un espai de cooperació internacional, d'investigació, de rescat humanitari i d'activitat econòmica. I al voltant d'aquesta mà hi treballen moltes organitzacions que intenten protegir el patrimoni natural, ajudar persones migrants o impulsar cultures i desenvolupaments sostenibles. Entre aquestes organitzacions i trobem la més gran, que és la Unió per la Mediterrània, amb seu a Barcelona, que reuneix països europeus, nord-africans i del Pròxim Orient per fomentar la cooperació en àmbits amb el medi natural, l'energia i la cultura o l'educació. I també hi destaca Greenpeace, que fa grans campanyes per protegir els ecosistemes marins mediterranis, denunciar la contaminació per plàstics o defensar la biodiversitat marina. En l'àmbit més humanitari, moltes ONGs que treballen en el rescat de persones migrants i refugiades al Mediterrani, la més coneguda i propera és Open Arms, que es va crear a Catalunya i que opera amb vaixells de salvament marítim. I també trobem organitzacions com Metges Sense Fronteres o SOS Mediterrani. Doncs anem a acabar amb l'entrevista a la nostra convidada, la Manon Diquero.
1: Efectivament, començàvem una mica en entrevistes i molt vols explicar una mica, Manon, un poc les teves arrels i així un poc d'introducció sobre qui ets.
4: Vale, bé, moltes gràcies per convidar-me. Bé, ma mare és anglesa i mon pare francès i vàrem arribar, jo tenia 3 anys aquí a Mallorca i bé, vaig néixer a Tahití. El meu germà va néixer a Còrcega i després vàrem venir aquí a Silla. Sí.
0: Molt bé. Què significa per tu la Mediterrània?
4: Jolín, moltes coses, no? Jo crec que l'heu explicat superbé, no? La gastronomia, els temps, tot. Però per això, jo sóc la mallorquina, no? De la família. Per això és casa meva i cadascú de la família té una mica una relació, no? Però sí, per mi raó és molt important i crec que és menjar. Està queria menjar i és fet que puguis... La meva família quan ve a visitar sempre està impressionada amb la... que pots anar a un mercat i tens allà pues, tot el que te dona la terra, no? I això crec que és superimportant.
1: Al final és un producte local, de proximitat, és a dir, que tens molt a prop la terra en el teu plat. No?
4: Totalment, que... pots tenir un hort i...
1: Exacte, de qualque manera.
2: Això ho he comentat, sí? Que a Mallorca, una cosa que sorprèn a tots els que venen de fora, és la relació amb la terra. Perquè, per exemple, les rondalles.
1: Sí.
2: Però no tenen, que ens expliquen. Jo, el meu fill, el petit, dia que en Joan de Saigo, li vaig explicar la rondalla de Sarissó i la Rebó, i ens van convidar. Eh? Si l'escoltava i ens van convidar. Com a mi em va servir per qualque cosa. Però s'expliquen en l'àmbit familiar. Ves-te'n tu en el continent, o sigui, quan els germans Grimm recollien aquella ronda, és perquè s'estaven perdent. Les faules de la Fontaine, el mateix, sí. Tot està ben perdut. Aquí, no, aquí continua. Una cosa que sorprèn de Mallorca és la relació que hi ha amb la terra. Hi ha una relació amb el paisatge, amb el producte local, amb els topònims, amb les paraules, que és molt, molt tradicional, si vols, però que s'ha perdut a molts altres llocs. El continent europeu costaria molt de trobar, les rondalles són vives, mentre que, per exemple, a Alemanya, quan els germans Grimm ho recollien, finals de 1700, ja era perquè estaven desapareixent, la industrialització s'ho estava carregant. I una mica també, per exemple, recordem les històries aquestes del Senyor dels Anells, tot això de Tolkien, és perquè Tolkien vol donar a Anglaterra unes rondalles, per què? Perquè s'havien perdut. Sí, les havien recollit, però ja era història antiga tot allò. I aquesta relació que tu, com a persona que de família de fora la veus perfectament, sí, però tu ets ben mallorquina.
4: Bueno, sí, jo me sent d'aquí.
2: Totalment.
4: Totalment, sí. Però... jo sóc la mallorquina de la família.
1: Clar que
4: perquè totalment.
2: I perquè ja res mallorquí. Aquest també. És el puntàs. Aquest és el punt.
4: Sí. Però va ser més tard que vaig començar a aprendre... O sigui, vivíem en el poble de Calvià i escoltaves mallorquí, però no anaves a escola francesa també, per tant no tenia clar. Aquesta mateixa obligació. Fèiem català a l'escola, però era una cosa una mica... era obligatòria, però una o dues hores així. I després ja pues, vaig començar a la universitat i estudiar pedagogia, el món de l'educació, i ja va ser com, ara sí que sí, m'he de llençar a xerrar. I l'administració pública, no? I tot se va...
1: Sí.
2: Però això és molt bonic perquè és una cosa que passa a tot el Mediterrani, no? Que no hi ha, no hi ha una identitat de sang, no? Hi ha gent que diu, no, que jo tinc els 16 llinatges bascos, i aquí no. És impossible, però és impossible aquí, a Sicília i al Líban, és impossible. Hi ha gent que diu, jo som molt mallorquí, i què noms tu?

0: de Ginebra resulta que eren molt mesclats, que no eren només púnics, no, clar, que estaven mesclats, mescladíssims, com tots, i aquesta sagràcia, llavors, com és que, en quin moment ets tu sicilià, per exemple, el dia que parles sicilià? Ningú te l'ensenyarà, l'has d'anar a aprendre allà. I d'aquesta manera és una identificació a través de la cultura, de la llengua del lloc, tu passes a ser un més d'allà.
1: Sí, i tant. I ara li farem una última pregunta, un parell, a Manon i a la resta, si voleu, per anar acabant. Creus que la Mediterrània és només un lloc geogràfic o també una manera de viure?
2: Jo crec que és una manera de viure.
1: Perquè hi ha gent a Anglaterra que viu mediterràniament, no?
2: També, a mi jo em ves menjar també, no? Però la cultura, jo crec que el que has dit, la forma de viure la terra, que és part del dia a dia, no?
3: Bueno, hi ha molta gent de països europeus que sobretot el que se vinculen molt, a part del clima, que això ja ho saben tots, és també amb aquesta manera que tenim de viure un poc en el carrer, sortir, riure, la gent està contenta, gent, per norma general, és a dir, tenim com aquesta
2: diferent
3: actitud com a més alegre.
2: La naturalesa.
3: La natura, també, és a dir, però hi ha molta part, jo crec, com a societat, com a manera, de filosofia de vida, no? Crec que això és el que, en certa manera, enganxa, no?
2: Els horaris. També.
3: Total. Poc
2: una altra
3: relaxació, despreocupació,
1: a vegades. Hi ha diferències entre la relació amb el temps, la família, les amistats, segons les cultures, no? Suposo que tu que has viscut a tantes cultures, es nota molt.
3: Sí, sobretot aquest mix que tens, no? D'anglesa i francesa.
2: Les amistats són molt diverses, tinc tant locals com de l'escola, França, diferents, però sobretot locals. I clar, a nivell cultural, per exemple, la família i les festes les fèiem o a Anglaterra o a França perquè la família estava allà. I és cert que aquesta part de la cultura sí que la vaig viure més de fora. Cada any partíem i s'hi vivia allà les festes locals, no? La Pasqua, el que tocàs en aquest moment.
3: I d'aquí, en quina festa, per exemple, te sentiries més identificada o què és el que per tu, per exemple, en el teu cas aquí a Mallorca, no? En què t'identificaries més o si no és una festa, en quin aspecte de la teva vida quotidiana i dius, això és mediterrani total?
1: Va mullet.
2: Jo que... és pa amb oli.
3: És total. Amb oli d'oliva.
2: Però la festa crec que durant les festes d'estiu, no? Sant Joan, totes aquestes festes m'encanten.
1: Les rebelles.
2: Sí. Sí.
1: Bueno, Sant Joan no és que se celebri molt, però molt bé.
3: Sí.
2: Bueno, clar, aquí a Calvià millor és la nostra abans, ara igual ja no.
3: Però bueno, després tenim també Menorca, Sant Joan a Menorca, que jo hi vaig viure uns anys a Ciutadella.
2: O nosaltres sempre quedàvem, no sé, el millor és que era part de sa... Sempre fèiem qualque cosa.
1: Doncs bé, anem ja acabant. Moltíssimes gràcies per aquesta petita entrevista. I us deixarem amb una cançó, que ens ha costat bastant de triar-la, però al final hem decidit que la millor cançó per acabar aquest programa era Mediterráneo, d'en Joan Manel Serrat, que és una cançó del 1971, i ell mateix ha explicat moltes vegades que la cançó neix d'una barreja de nostàlgia, d'identitat i d'amor profund per la Mediterrània. Aquesta versió que us posem és una versió del 2017, feta per la campanya Volem Acollir, que l'organització Casa Nostra, Casa Vostra, himne de suport a les persones refugiades al Mediterrani, es va fer en col·laboració amb Estopa, amb en Manolo García, amb l'Antonio Orozco, amb la Judit Nederman, amb en Santi Balmes i amb els Amics de les Arts.
3: Així acabam el programa d'avui. Moltes gràcies a totes les persones que heu participat avui aquí en el programa. Ha estat molt engrescador, divertit i crec que tots els nostres oients de Rondalles Viatgeres hauran après moltes coses i també ens dona un programa per reflexionar. Crec que la paraula seria un contingut molt especial. Tots els que estem aquí a la taula molt vinculats crec que amb la Mediterrània, però en el mateix temps per reflexionar.
1: Doncs bé, ens retrobem d'aquí 15 dies amb una nova destinació que serà Amèrica del Nord des de Pollença i avui ens acomiadem amb una paraula que tots entenem en qualsevol llengua, que és la mà. Que el viatge ens faci més oberts, més conscients i més vius. Salut, motxilla i fins a la pròxima. Gràcies a tots.
3: Adéu, gràcies.
4: Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.
5: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal,

el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: There must be an angel.

0: TV3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc. Endavant, Miqui Tous.
1: Són les 12, bon dia, benvinguts a Esport 3 en joc. Començam diumenge de futbol en directe amb partits de la segona federació. Juguen els representants balears. Ja tenim un partit en marxa. El Penya Esportiva Oriola ara acaba de començar. Un derbi, l'esperat Atlètic Balears, Mallorca B, també a Sa Pobla. A les 12 comença el Poblense Castellonense, en Raúl Medrano, el Municipal de Santa Eulàlia, en Gavi Fortesa i Rafael Sastre, a l'Estadi Balear, Antoni Tenerife, el Municipal de Sa Pobla i en Vival López. El control tècnic, començam una nova edició d'Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. Benvinguts a la sisena jornada de la segona federació. Juguen els representants balears. Tots arrenquen aquesta jornada a la zona baixa de la classificació. Toca reaccionar, toca tirar per amunt. A veure si poden comptar victòries en aquesta edició de diumenge d'Esportres a IB3 Ràdio. Començant ja les primeres connexions perquè, com vos deia, ja tenim un partit en marxa des de les 11. Al Municipal de Santa Eulàlia juguen la Penya Esportiva i l'Oriola. Allà hi tenim el nostre company Raúl Medrano. Raúl, bon dia.
2: Molt bon dia, Miqui, molt bon dia. Avui és d'IB3 Ràdio, de moment, amb bones notícies perquè està guanyant la Penya Esportiva. Acaba d'avançar-se res fa 3 o 4 minuts amb una jugada molt afortunada, gairebé sense ocasions ni per a la Penya ni per a l'Oriola. A la primera mitja hora de partit, però a la primera que arribava la Penya, si es pot dir, arribada, una centrada des de la dreta, la pentina a l'Evera, una rematada molt forçada, al porter que se li escapa la pilota de manera inexplicable, una aturada que semblava molt fàcil, i jo no sé si és ell mateix que es fica la pilota a la seva pròpia porteria o arriba a ficar la punta de la bota. Montori, li donarem 33% a Montori, 33% al porter en pròpia porta i 33% a Alevera, que és que havia fet la rematada pentinant cap al darrere. En tot cas, un gol molt estrany, ja ho veureu. A la tele s'ha avançat la Penya, però atenció, per cara, acaba de veure la targeta vermella en futbolista de la Penya, que es queda amb 10. Vermella directa, mare meva, quina cosa més estranya. He de dir que no he vist gaire bé l'acció per la qual ha vist la vermella. Crec que és Juzunes que està, m'agafa l'altra punta del camp, el futbolista que abandona el terreny de joc en aquella cantonada. Mare meva, en 3 minuts la Penya ha marcat un gol estranyíssim i s'ha quedat amb 10 per l'expulsió. Diria que és Juzun, el jugador que està caminant, ficant-se, a més està ficant la camiseta a la cara, lamentant-se. Ara creua per darrere la porteria. Ara confirmaré qui és el futbolista que ha estat expulsat de la Penya. En tot cas, Miqui, perdona per aquesta. Ha passat tot en els últims 3 minuts.
1: Mare meva, quin començament de programa. Mare de Déu, frenètic.
2: Ha estat mitja hora que m'estava quedant adormit, però ara ha passat de tot en aquests 3 minuts. Bé, en tot cas, repassem, resumim, minut 34 ja de partit, que recordem que ha començat a les 11:30. Està guanyant la Penya per 1-0, però haurà de jugar amb un home menys tot el que queda de partit.
1: I de la Penya, que ella guanya aquest partit contra l'Oriola. Això sí que contratemps que haurà de jugar en 10 el que resta de partit. A veure si aguanta el conjunt de Santa Eulàlia. Com vos deia, ja tenim en joc aquest partit. 1-0. Bones notícies des de Santa Eulàlia. I també ja han arrencat els partits que començaven a les 12 del

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam. Puc estar de...

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: enfadats amb l'àrbit tot el partit. Ara ha quedat estès Dani Sancho damunt la gespa per aquest cop.
1: Home, perquè de Raúl és que se juga molt l'equip, perquè ha de tirar per amunt, però també si hi ha el run-run de possibles destitucions, també se juga moltíssim el cos tècnic en aquest partit, no?
0: Sí. Jo he de dir, si em demanes a mi, que jo crec que aquest inici tan dolent de la penya aquesta temporada, jo crec que no és... La responsabilitat de Ramiro jo crec que no és tota seva, eh? Ja, és a dir, a mi la plantilla d'enguany m'apareix la més fluixa que he vist. És el que acaba de començar la Lliga, és un poc avantatgista per resultats, però els partits que he pogut veure, que han estat de moment 3 de 5, m'apareix la plantilla més fluixa de la penya segona federació. Ramiro va fer una gran feina tercera, va pujar l'equip, i és que aquí el run-run, els comentaris, no? A la grada, el que es parla és que si fan fora Ramiro vindrà aquí i a fer què? A surar un equip, aquest equip amb la plantilla que hi ha. Tu imagina, avui està aconseguint la victòria, sí, sí, però sí. El descans que anàvem 1-1 amb un menys...
1: A més, Raül, que... ho hem comprovat durant aquesta temporada, la segona federació és una categoria molt, però que molt complicada, difícil, llarga, se fa feixut si no vas mitjanament bé, perquè en baixen 5, sí. I un jugues play-out. És que pràcticament, és que si no això... ho fas molt bé, ja estàs ficat dins el desastre.
0: És que jo crec que, jo no sé, a mi m'agrada molt això d'organitzar competicions, però jo crec que la federació hauria de fer una volta, d'alguna manera, petita volta a les categories, perquè a mi pareix que una lliga de 18 equips on baixen 5, el 6è promociona, és un càstig molt dur. Sí. És que ho has de fer molt bé per no acabar mirant cap a baix.
1: Sí, sí.
0: No sé, és cert que li dona molta emoció a la lliga.
1: Però a veure, és complicat que arribis a la darrera jornada sense jugar-te res, o la penúltima, perquè o mires per amunt o mires per avall, perquè 5 que juguen el play-off a un puja i 4 juguen el play-off, i 6 també se juguen no baixar i el play-out... molt estrany que estiguis en terra de ningú amb aquestes circumstàncies.
0: O te pots estar també jugant la Copa perquè
1: també, sempre, sí, hi ha algun filial,
0: sempre hi ha algun filial entre 5 primers.
1: Sí, sí.
0: És cert que la diferència entre estar l'última jornada mirant el play-off o mirant el descens o el play-out són igual 7 o 8 punts, que són 2 o 3 partits guanyats més dels que has guanyat. Sí, bé, ara té una falta perillosa l'Oriola. Una falta... clara, assenyalada, és molt bona per pegar-li a porta, està preparat Urcelay, un altre jugador que ha sortit des de la banqueta, seria Urcelay amb la dreta, de fet es queda sol, així que serà ell. 5 jugadors de la penya formen la tanca, falta perillosa a uns 22-23 metres de la porteria d'Edu Frías, perfecta per un dretà, però perfecta és perfecta, per un dretà, perquè està tot just on acaba la mitja lluna, a la perpendicular d'aquest punt. Molt bona, és perillosa, eh? Si aquí fos un llançador de faltes expert, se la posaria allà. Va Urcelay, li pega amb cama dreta fora. Això si fora no anava malament, però ha sortit un metre a la dreta de la porteria d'Edu Frías, l'alçada era bona, eh? Si li arriba a pigar un poc més cap a dins, i a més anava amb potència, surt la pilota per la línia de fons, serà servei de porta per a la penya, que de moment resisteix, 73 ja. De partit, penya 1, Oriola 1. Perdó, penya 2, Oriola 1.
1: Aguanta la penya esportiva a Santa Eulàlia, 2-1, jugant amb 10 futbolistes, encara li queden minutets, segurament si resisteix el conjunt de Ramiro. I a l'estadi balear, a Gavi Fortesa, ja tenim els protagonistes damunt la gespa, a punt de començar la segona part d'aquest Atlètic Balears 1, Mallorca B 0, només falta que surti la tripleta arbitral.
2: Ara surten els àrbitres, perquè comenci aquesta segona part entre l'Atlètic i el Mallorca B, que recordem està 1-0 a favor de l'equip blanc i blau, gràcies al gol d'Adrià Català, al minut 43 de la primera part i sense canvis a cap dels dos equips. Tothom torna a estar damunt la gespa, no hi ha canvis ni per part d'Òscar Troya, ni tampoc per part de Pep Lluís Martí. Revisades les porteries, han tingut temps, eh? Sí. Però han sortit ara. Tot preparat, tot a punt, el Mallorca B posarà la pilota en joc mitjançant...
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: di realtà. Sensei.9.
1: Ciao, lo scopo. E tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues.

0: Bon dia. Els treballadors autònoms de les Balears s'enfronten a dos grans reptes. Millorar la seva protecció social i garantir la continuïtat dels negocis quan arriba la jubilació. Un de cada quatre autònoms de les Illes ja té més de 56 anys i trobar algú que agafi el relleu no sempre és fàcil. Un dels darrers exemples és el de la llibreria Colom de Palma, un establiment amb més de 60 anys d'història que tancarà perquè no ha trobat qui en continuï l'activitat. El govern ha posat en marxa un programa per facilitar el traspàs dels negocis, però en dos anys només s'han completat una vintena d'operacions. Mentrestant, el sector denuncia que l'augment dels costos i el preu dels lloguers comercials dificulten encara més la continuïtat dels petits negocis. Repassem altres titulars amb Álvaro Alonso. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els sindicats de la sanitat privada desconvoquen la protesta de dimecres davant la clínica Roger de Palma. La patronal els ha convocat a una reunió dia 16 per reprendre les negociacions del conveni col·lectiu.
1: En canvi, els docents de l'escola concertada es tornaran a concentrar dimarts davant el Parlament. Reclamen al govern el pagament de l'IPC pendent de 2020 i 2021 entre 800 i 1.000 euros per treballador.
0: Les festes de tancament de les discoteques d'Eivissa continuen. En aquest matí han acabat les de Universe i Amnesia després d'una nit que ha congregat milers de persones.
1: Visitants arribats a diferents indrets han omplit els grans clubs de l'illa per acomiadar la temporada. Demà serà el torn de DC10 amb una nova festa de tancament.
0: En política, Gabriel Rufián serà el cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit formalitzarà avui la decisió en una reunió de l'executiva nacional.
1: Les candidatures al Congrés i al Senat s'hauran d'aprovar definitivament de les reunions dels òrgans interns del partit previstes per el 20 d'octubre.
0: I en els esports, Joan Gabriel Bausà. Bon dia.
2: Molt bon dia. El Mallorca cercarà avui retrobar-se amb la victòria contra les Palmes, un Mallorca que rep avui a l'equip Canàries on moixen l'objectiu de retrobar-se amb aquesta victòria després de dues jornades sense guanyar. Luis García fa una crida a la tranquil·litat i confia en la solidesa defensiva de l'equip per sumar 3 punts davant un rival que arriba a Palma amb nombroses baixes. Un duel que el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 a ràdio a partir de les 4 del capvespre a Esports 3 en joc. L'Atleti Balears i el Mallorca B empaten a 2 al derbi balear ha disputat avui migdia, mentre el Poblense guanya per 2-1 contra el Castelló B i la penya esportiva s'imposa per 3-1 a l'Oriola. Ethan Guevara guanya a Indonèsia i es queda només 5 punts i mig del lideratge del Mundial de Moto2. I la Barca de Menorca lidera en solitari la Superliga després de guanyar a la pista del Kiele Socuellamos.
0: S'embruta una mica el temps avui cap vespre. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. La situació meteorològica continua dominada per la tranquil·litat. Avui cap vespre tindrem el cel més tapat que avui matí, els núvols de cada vegada seran més abundants i, sobretot ja avui de darrera hora, el cel estarà tapat. Esperant temperatures semblants a les d'ahir, avui temperatura màxima ja en aquesta hora entre els 24 i 26 graus. El vent ha girat a sud-oest, bufa fluix i la situació la més tranquil·la. Tenim molts redols amb marejola, fins i tot àrees de mar arrissada. La setmana començarà amb un petit canvi. Aquesta pròxima nit, matinada, tindrem qualque pluja feble a Menorca i també al nord de Mallorca. I a partir de demà migdia, també qualque ruixat amb una mica més d'entitat a punts de l'interior de Mallorca i també al Llevant. A Eivissa i a Formentera en quedarem una mica al marge, així tot cel més variable durant tot el dia de demà, en temperatures sense canvis i encara amb vent fluix i del sud-oest.
4: Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El nou president de l'Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears, Miquel Miralles, reclama millores en infraestructures elèctriques i hídriques per assegurar el servei a la població. En una entrevista, IB3 Notícies apunta que els propers 4 anys vol posar el focus en la competitivitat i la lluita contra l'oferta il·legal i demana més inspeccions.
2: Té un dèficit de financiació i no pot dur les infraestructures tant d'aigua, com de llum, com de carreteres, com el que necessitem en el nivell que requereix la població, potser haurem de prendre mesures per pal·liar aquest dèficit d'infraestructures.
1: Miralles assumeix que el turisme té impactes que s'han de gestionar, però avisa que també genera activitat, feina, inversió i desenvolupament. Els mestres i professors de l'escola concertada es tornaran a concentrar dimarts davant el Parlament per reclamar al govern que compleixi el compromís de pagar-los l'IPC congelat del 2020, l'any de la pandèmia, i part del següent any. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun dels 4.000 treballadors afectats. Juan Carlos Lorenzo, el secretari general de la Federació d'Ensenyament d'USO.
3: Nos dicen que no nos corresponde porque ellos han hecho una interpretación. Nosotros, evidentemente, no aceptamos esa interpretación. ¿Cómo puede ser que ya se haya abonado una parte y ahora, por una interpretación de minoración en la que se ha metido por medio la consejera de Trabajo y firmando un acuerdo con el sector público y excluye tanto a los trabajadores de la enseñanza concertada como al sector público instrumental y personal de la calle?
1: La convocatòria d'eleccions generals del 29N centra un dia més l'agenda dels partits que s'han llançat retrets els uns als altres en els primers actes de precampanya. El president del govern i líder dels socialistes, Pedro Sánchez, ha fet aquesta petició.
4: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
1: Això en referència a la llei dels nets. I per part seva, els populars insisteixen que està en joc la reconstrucció nacional. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
5: Pedro Sánchez no dice nunca la verdad. Y aquí estamos, ante las puertas de un próximo 29 de noviembre donde tenemos que votar y los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiera apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
1: Això mentre es continuen perfilant les llistes pels comicis. Esquerra Republicana ha confirmat avui Gabriel Rufián com a candidat. L'executiva nacional formalitzarà la decisió avui hora baixa. En els esports, el Mallorca vol recuperar el camí cap a la victòria avui. Davant Las Palmas, el tècnic vermell, Luis García, no podrà comptar amb Manu Morlanes ni Antonio Roca, tots lesionats, però recupera efectius després dels compromisos internacionals. Un partit que podreu seguir en directe aquí a partir de les 4 i 5 minuts amb la prèvia d'Esports 3 en joc. L'encontre, que han de dir, ja s'ha disputat aquest migdia, és el derbi entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B, amb resultat d'empat a 2. Amb tot, en les hores prèvies en aquest encontre, un grup de d'haver 50 aficionats mallorquinistes ha atacat amb pedres i bengales el bar Atlètic Balears, ubicat al barri Palmasà de Sant Gotleu. Segons ha explicat la Policia Nacional, també s'ha produït el llançament d'objectes a l'interior d'aquest local. Els autors han estat identificats, tot i que no hi ha cap detingut, perquè el propietari de l'establiment no ha volgut denunciar. Acabam amb un apunt del temps. Emergències de l'U2 ha activat l'alerta groga del Pla Meteoval a Mallorca i Menorca, és l'IG0, que suposa perill baix, i en el marc dels ruixats que es preveuen durant la matinada en aquestes illes, que poden descarregar fins a 20 litres per metre quadrat. És tot. Més notícies al butlletí de les 4. Continua ara Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hacen todo el

Un placer estar aquí con ustedes.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Un de cada 4 autònoms de les Balears té més de 56 anys i troba relleu per garantir la continuïtat després de la jubilació és complicat. El govern ha posat en marxa un programa per facilitar el traspàs d'aquests negocis, però en 2 anys només s'han completat una vintena d'operacions, especialment dels sectors de la fusteria, nàutic i dels forns. I en marxa, hem de dir, altres 20 intermediacions més a punt de fructificar. La planificació, però, és essencial, exposa Silvia Delgado, gerent de l'Agència de Desenvolupament Regional de la Conselleria de Comerç i Empresa.
1: Un relleu en planificació. Jo animo les persones que estan pensant que no d'aquí a uns mesos, sinó d'aquí a uns anys, que tenen aquest problema, que no tindran relleu, que com ens contactin i fem una transmissió amb èxit. Moltes vegades el que cedeix el negoci continua acompanyant el sedatari durant un temps. De fet, els casos d'èxit tenim, molts són així, en part dels acords, acompanyant el que adquireix el negoci.
0: Encara en plana econòmica, 8 milions d'euros és l'impacte que es calcula que deixarà aquests dies l'IS Mallorca Cup Girls, un torneig internacional de futbol femení que es disputa al Llevant de Mallorca. Arranca aquest dimecres, però els visitants ja han començat a arribar i s'allotgen a una desena d'hotels de Cala Millor que col·laboren amb aquest torneig. Es mostren, això sí, molt satisfets perquè tenen pla. Inés Balles, la presidenta de l'Associació Hotelera de Cala Millor.
2: Que arribam en el 100% d'ocupació als hotels que tenim vinculacions a IS Mallorca Cup. Tenim 54 treballadors ara en aquest moment i tenint l'hotel en el 100% fa que puguin estar fent feina fins en el darrer moment.
0: La marca IS Mallorca engloba Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Capdepera i Artà i ja prepara nous esdeveniments esportius per eixamplar la temporada turística. A l'àmbit sanitari, el col·lectiu d'infermeres reconeix que està satisfet després de saber que ja podran exercir com a directores dels centres de salut gràcies a l'esmena incorporada a la llei de capitalitat. Fins ara, una sentència del Tribunal Suprem només permetia als metges tenir aquest càrrec. Maria José Sastre és la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
3: Jo crec que el que se soluciona és una injustícia. Els infermeros o qualsevol altre professional que tingui formació en gestió, que tingui les competències, que presenti un projecte de gestió i que, a més, tingui el suport de la gerència del seu equip, se pot presentar un càrrec de direcció de zona.
0: Emergències de l'U2 ha activat l'alerta groga del Pla Meteoval a Mallorca i Menorca, és l'IG0, que suposa perill baix, i en el marc dels ruixats que es preveuen durant la matinada en aquestes illes, que poden descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. L'Agència Estatal de Meteorologia activarà, per part seva, a partir de les 3 de la matinada, l'avís groc a Menorca i també al nord i nord-est de Mallorca. Per l'hora baixa de dilluns, la pluja es podria desplaçar cap a l'interior i sud-mallorquí. Investiguen la mort d'un jove de 21 anys que ha estat apunyalat aquesta matinada en un local d'oci de Collarvega, a Granada. Segons fonts policials, s'ha evacuat a un hospital de la capital a la víctima en estat crític, però poc després ha perdut la vida per la gravetat de les ferides. De moment no s'ha informat de cap detenció i es desconeix la causa dels fets. Avui finalitza a Sa Pobla la 19a edició d'Art i Copes, una cita cultural imprescindible enguany dedicada a Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, com se'l coneix, que va capturar la transformació de la vida al poble durant dècades. Milers de fotografies seves s'han exposat en els espais arreu del municipi durant tot el cap de setmana i mostren com era abans la vida a la Marjal. Seguint amb el fil de la transformació, la projecció del documental Suportant el Paradís, de Marga Melià, posarà el punt final a la cita a les 7 del capvespre a Sa Congregació. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 10. A continuació, Esports 3 en Joc.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita? Well, it's one for...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Galiorda. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: el invierno y piensas que nada es igual.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dar qui del seu cant no s'allunya i que el

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els cotors.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.